0: Els propers minuts en el nostre programa, en Noi Però i Alcoi, anem a parlar amb l'escriptor, poeta, també lletrista, Josep Cortés. Bon dia.
1: Hola, bon dia, Maribel.
0: Volíem compartir amb els nostres oients que fa uns dies, en concret del 4 al 6 de setembre, vas participar a Lloret Negre, que és el festival de gènere negre de la Costa Brava. Com va sorgir aquesta iniciativa? Com el van convidar a anar-hi allí?
1: Doncs, casualitats de la vida, estàvem en una fira i un dels meus companys, un company escriptor, es va posar a descriure al públic que n'hi havia, que teníem al davant, que estàvem preguntant per els llibres que tenia, i al preguntar-los va esmentar les meves novel·les com a poesia. I en aquell moment no vaig voler trencar la paraula, no? El deixaria en mal lloc. Però després li vaig dir, no és poesia, en aquest cas no és poesia, en aquest cas és novel·la. Diu, no m'ho digues, sí, novel·la negra. I no pot ser, sí. Bueno, la qüestió és que es van posar a parlar de què anava, Catarsi en un somni, que són les meves novel·les, una nissaga. I bé, li va resultar excessivament curiós i fort, no sols el drama, sinó la forma en la que havia nascut aquestes novel·les, no? I bé, ell havia estat ja en aquest certamen, en aquest festival, i bé, per circumstàncies casuals, casualitats o causalitats, en aquell moment, poc després, la gestora, la que conduïs tot el festival, es va posar en contacte amb ell. I ell li va comentar, li va parlar de mi. Res, ell em va dir si podia parlar amb mi per telèfon. Vam estar comentant les meves novel·les, la forma en la que les havia escrites, els gèneres diferents en els que escric i tot allò, i li va resultar molt, molt interessant. I va dir, doncs, si a tu t'agradaria, si tu volgueres, m'agradaria que participares en el nostre festival. I, bueno, jo em vaig quedar molt sobtat, no?, perquè, no, és un salt molt gran. No tots els dies passes d'estar als teus pobles i de sobte passes a un festival internacional a l'escala a la que està organitzat aquest festival.
0: I que ha estat una realitat, has estat allí a Lloret de Mar, ja ho has esmentat, no?, amb els teus llibres, amb les teves novel·les, Laura, dels somnis a l'espí de la nissaga Catarsi. Quines van ser les primeres impressions? Com va ser aquesta experiència allà?
1: Bé, va ser com a mínim impactant. Com a mínim impactant. Perquè, bueno, primer desconeixes l'espai, desconeixes el lloc, no saps què vas a trobar-te, no saps si és... la imaginació juga amb les passades de vegades, no? I ens imaginem coses i després no ho són. O... En aquest cas va ser fàcil. Perquè Lloret Negre no és un festival que estigui organitzat des de una forma excessivament protocolària ni amb titulitis, no? És un parlar de tu a tu, és un espai on vam poder comunicar-nos tots d'una forma totalment natural. Per tant, trobar allà un director de cine i poder parlar amb ell com estic parlant amb tu era el més normal del món. Jo dic, encara que per dins te s'aborronava la pell, no? Perquè dius, ostres, saps el moment en el que estàs? Mm-hmm. Saps? No és, tots els dies no s'has de parlar amb un director de cine o amb una directora teatral o una presentadora de televisió, no? de les primeres cadenes, no és normal. Però bueno, allí va ocórrer allà.
0: Mm-hmm. Vas compartir moltes paraules i d'entre d'elles per donar a conèixer, no?, per presentar les teves novel·les.
1: Sí, bueno, realment nosaltres les nostres novel·les com a tal no les vam presentar, perquè l'espai és més de tertúlia, vale? Per a conèixer els que han sigut convidats al premi, no? I per tant vas a escoltar-los una mica a ells, bueno, pues això, el tipus de preguntes que es fan en les tertúlies, ja siga de, mira, un dels temes que va sorgir va ser la IA, vale? I bueno, això va dur un debat extens, i per tant allí el que es fa és una mica de tot. N'hi ha tertúlies, va haver teatre, va haver, sí que va haver moments de descans en els quals aprofitàvem per a això, per a conèixer en primera persona aquests personatges, aquestes persones que ara van a ser premiades, algunes d'elles, a conèixer les seues novel·les, la forma en què escrivien, què és el que més es preocupava a elles i a ells en quant a l'hora d'escriure, què és el que els agradava o el que no són capaços d'aguantar. Això en una novel·la n'hi ha temes o n'hi ha formes d'escriure o n'hi ha estructures que trenquen l'harmonia de la lectura. I ells, des de la seva llarga experiència, explicaven bueno, com això es podia evitar o què coses no eren del tot bones. I allò, doncs, a mi personalment em va nodrir per a seguir, continuar construint-me com a escriptor i al mateix temps saber què coses no deuen de fer-se.
0: Ahir anava a preguntar-te si aquesta experiència te la portaràs al teu camp i crearàs una altra novel·la.
1: Sí, de fet, ahir vaig tindre la primera entrevista en les persones on vull recrear la pròxima novel·la negra. Saber de les històries d'aquesta població, saber de la realitat dels carrers, de les fonts, de les presons, de les morts, dels assassinats que van ocórrer inclòs. Que no allí, possiblement en algunes, sí, però van ocórrer en altres llocs. I gràcies a la imaginació de la novel·la ens permet traslladar als criminals i als assassinats a l'espai on volem. Mm-hmm.
0: Això és el teu projecte més imminent que tens ara? El crear, escriure aquesta novel·la que estàs, sí, esmentant, és el projecte més imminent? El que
1: no, ara... el més imminent és qüestió de... Calcule que 15 dies, en 15 dies tindré el pròxim poemari, que es diu Camins de retorn. Camins és un poemari, com bé diu el títol, són els camins que comencem a fer al llarg de la vida, senders que agafem, la forma en la que ens subdividim, no? Perquè a mesura que anem creixent i anem coneixent-nos i anem coneixent la vida i l'impacte que té la vida en nosaltres, ens subdividim en altres persones, en persones més masculines, més femenines, en persones més obertes, més tancades en ocasions, perquè ens assusta el que ens ve, no? I quan tens ja un llarg recorregut, jo no crec que hagi arribat a eixe final del recorregut, val? Però sí que ja comença a tindre algun sender del que ja comença a retornar, no? Uh-huh. Algun que ja m'ha ensenyat moltes coses. No seran totes, però ja són moltes. Em queda molt per recórrer i molt per aprendre en esta vida, però ja comença a fer algun retorn, no? I aquest poemari és allò, no? És el camí d'anada, però també el que comencem a tornar.
0: És a dir, que estaràs d'estrena.
1: Sí, sí, estem d'estrena i bé... tinc el poemari aquest. Ara també, Catarsi en un somni, possiblement acabe, perquè la primera versió de les nissagues és en valencià, però volem obrir expansió, volem expandir-se cap a Latinoamèrica i per tant anem a començar també a traduir el castellà. I bueno, també he encetat un altre camí, que és una pàgina web totalment nova, on allà, que es diu Josep Cortés a l'aragonès.com, que és des d'on es poden comprar els meus llibres, les meves col·laboracions, se me pot contratar per a fer algun tipus d'esdeveniment. També és de veres que aquest any el tinc molt replet, perquè... en 2026 Tinc un llibre també de narrativa, de, és col·laboratiu, perquè va ser en benefici dels damnificats per la Dana. Uh-huh. I aquest llibre es tracta, es diu 101 valencianos, héroes o villanos. I en ell el que es tracta és d'agafar uns personatges que hagin sigut rellevants en la història valenciana. L'editorial que ho va publicar i va fer tota aquesta tasca, a mi em va demanar que, com a Alcoià, escriguera sobre dos alcaldes que foren capdals. Bueno, tots són rellevants, eh? Uh-huh. Perquè tots decidixen coses importants, per tant, tots són rellevants. Però n'hi havia dos que van ser des de l'època del petroli, com va ser Agustí Arbós, el Pelletes, i va ser Pedro Irles. I em van demanar que escriguera sobre ells. Aleshores, la meva tasca en aquest moment va ser la de combinar aquelles converses que es van tindre o que es pogueren donar en aquell moment més conflictiu de la revolució del petroli, on van ocórrer, per exemple, l'assassinat a la plaça i tot allò. I a partir de intentant ser el més imparcial possible, intentant agafar la informació més conservadora i al mateix temps la més, per dir-ho així, anarquista, no? Combinant-ho tot, intentant fer un diàleg en el qual deixes en dubte si aquest personatge és un héroe o un villano. Mm-hmm. Que siga el lector. Mm-hmm. El que decidisca què és el que vol que siga. Mm-hmm. Per a ell.
0: Este llibre ja ha vist la llum?
1: Sí.
0: Es pot comprar ja, no?
1: Sí, jo el tinc de fet a la pàgina web meua, no tinc venda directa perquè no és, no em pertany a mi aquest paper, però sí està l'enllaç que envia directament a la compra d'aquest llibre.
0: En aquest 2026, Josep, està consolidant-se el teu somni d'escriptor?
1: Jo crec que estic començant de nou. Jo fa molts anys vaig començar. Després va haver un impàs en la meva vida, complicat, personal, que em va fer apartar-me un poc de l'escriptura. Un poc prou. I circumstàncies de la vida, com he dit abans, casualitat o causalitat, m'han fet retornar amb més gana i amb més força. I casualitat o causalitat el trobes a persones que formen part d'eixa il·lusió, d'eixa ímpetu en el que estic ara i que crec que estic tornant a nàixer realment.
0: I que com ens estàs contant, hi ha un horitzó amb nova novel·la, amb este llibre que vas estrenar, el poemari, també Camins de retorn, que és d'ací uns dies veurà la llum, però també demà tens una cita amb els lectors.
1: Sí, demà hi ha a Benasau, en la població de Benasau, en el carrer Canonge Mas Picó, és la finca on estarem, es fa una fireta gastronòmica i cultural i aprofitarem, ja que ha estat convidat, a vendre els meus llibres, a poder estar disponible per a tot aquell que vulgui conèixer les històries de Laura i les inquietuds que pugui tindre, a conèixer els poemaris, encara el poemari no, perquè encara no el tinc present, però sí que podem conèixer a Laura i la seva història.
0: Josep Cortés, escriptor, poeta, també lletrista, moltíssimes gràcies per venir al nostre programa, per compartir amb els oients com va ser la teva experiència a Lloret Negre, al festival, i també aquests projectes que has esmentat i els que es desitgem que et vagi tot molt bé. Gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: Si buscas coche, apunta este nombre: Automotor Dursan. Más de 22 años de experiencia ofreciendo vehículos de ocasión y kilómetro cero con garantía propia y certificación externa. Tasación de tu vehículo y una amplia variedad de marcas para elegir. Tanto si quieres comprar como vender tu coche, en Dursan te lo ponen fácil. Infórmate de todas las opciones en automotordursan.com.
2: Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical.
3: Con tus progresivas digitales llévate otras de regalo gratis en Alcoy Centro Comercial Alzamora. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo.
0: Estem estrenant aquestes sintonies per a l'Oi Por Oi Alcoi. Ismael Mayor, bon dia.
4: Què tal? Bon dia, Mariel.
0: És que estem d'estrena de temporada, no d'alguna manera.
4: Sí, t'agraden? És aixina, no? Hi ha algunes que més que altres, anem a dir-ho aixina, no?
0: És diferent, és diferent. Sí, I ens hem d'acostumbrar, clar. Claro. Veníem amb la música i suposo que els nostres oients també estan començant a identificar aquests indicatius,
4: sí.
0: Però bueno, anirem familiaritzant-nos amb ells.
4: Em passa exactament el mateix que tu, eh? Bé, ser deportius de moment l'han canviat.
0: No, no, manteniu el mateix perquè d'alguna manera segueix el mateix equip, no?
4: Exactament, és això. I bueno, el mateix equip estarà demà en Carrusel perquè demà juguen al Collano, Maribel.
0: Com va anar l'estrena la setmana passada?
4: Molt bé, vam divertir molt. Tenim moltíssimes ganes de tornar al Collao, muntar tots els aparells, la gent, més de 2.000 persones n'hi haven, eh? Vull dir-te que va ser pel primer partit una il·lusió, unes ganes, no va ser el resultat que tots volíem, però sí que és de veres que ja aquesta representació prendre el cafè net, el xerrer en un en l'altre, però la veritat és que apetia. Mm-hmm.
0: I este cap de setmana hem de fixar-nos en la cita el demà dissabte.
4: Sí, és demà. I Maribel, tinc que dir-te que vaig a fer el viatge més llarg de la temporada.
0: I no eixiràs de la Comunitat Valenciana.
4: Exactament, a Castelló. Castelló és el viatge més llarg junt a Lorca. Si tirem cap al sud,
0: cap a Múrcia.
4: Estaria a Lorca, a uns 200 quilòmetres, pues, uns 200 quilòmetres Castelló. Així que imagina la diferència. L'altre dia, l'any passat, el diria Barbastre, o el diria Lleida, o el diria... I enguany no, enguany el més lluny, estem parlant de Castelló. Així que és més beneficiat, evidentment, és aficionats, que demà n'hi haurà molta gent en el camp del Castelló B, que són unes instal·lacions esportives i estic segur que serem més d'Alcoi que de Castelló, i també el club, perquè evidentment els jugadors demà pel matí i seran, jugaran i se'n tornaran econòmicament mos ve bé a tots, la veritat. Així és que, bueno, per aquesta part hem guanyat i, bueno, i demà a les 7 de la vespre comença el partit, 7 menys quart en Carrusel.
0: I l'equip blanc i blau la busca del seu primer tres punts, no? Dels seus primers tres punts.
4: El passat mos van fer quatre allí, eh? Mos van fer quatre allí.
0: Bueno, però moral.
4: Sí. Quatre, que podien haver sigut cinc perquè Jagó Bas va parar un penal, és de veres que van haver dos expulsats, que es va lesionar un altre jugador, va, una sèrie de circumstàncies que no té per què, al final aquest equip va baixar. O sigui, que són circumstàncies de partit que no està, i dius, si va baixar perquè està a altra volta, no? Pues va comprar la plaça. Va comprar una plaça de les dues que n'hi havien lliures, de dos equips que van renunciar a les seues places, i el Madrid C i el Castelló B van comprar aquestes places i per tant torna a estar en segona federació, però deportivament van baixar. És de veres que després ho sentirem en ser deportius, però és un equip molt més fet que l'any passat, no volen sustos en Castelló, tenen un equip en segon divisió i per tant volen pujar-ho, per lo menos que no baixi de categoria, i per tant serà un filial complicat, més complicat de lo habitual el Castelló. Bé, i així estem, un partit que, bueno, pues que contarem amb moltes ganes.
0: A partir de les 7 menys quart demà per Onda Mitja, el Carrusel Deportivo, i també estem a les portes d'un cap de setmana en què hi ha altres cites esportives.
4: Sí, sobretot la pujada a Montcabrer, una pujada a Montcabrer que serà el diumenge i que té més de 300 inscrits ja, per tant és una molt bona xifra, és una mítica de les mítiques carreres de muntanya que fem, no sé, l'edició ja s'han perdut, hasta el propi si va ser llest, però sí que és de veres que és una de les més boniques, però també molt mítiques. També antes de sol era correr, ara també té marxa nòrdica, fent camí participarà en Caires Joelet, és a dir, que també els menors no paguen, menors de 16 anys no paguen per a fomentar un poquet totes les participacions, moltes carreres i al final tenen que fer. I bueno, pues una de les cites xules del cap de setmana.
0: I també van tornant els equips de la comarca.
4: Pues aquest fin de setmana és mateixos, cap de setmana, el mateixos que la setmana passada. És a dir, Cocentaina Muro, l'Ibense. I es centrem un poc, no és de la comarca, la Xeneta, no és de la comarca, ho sabem, a vegades diem el Clarem la comarca i demés, però és que, claro, l'entrenador és d'Alcoi, és el Pablo Carbonell, no el jugador de l'Alcoyano, sinó Pablo l'altre, està Luis Miguel Garrido, mm-hmm. i està gent que ha estat per l'Alcoyano i que és d'Alcoi. Per tant, l'introduïm ahir, a vegades ho diem mal, però bueno, jo crec que se mos entén en el sentit de que la comarca, la Xeneta...
0: Però és que estan les comarques centrals, Ismael, exacte. I ahir pertany tot aquest territori.
4: I jo clave tot, així que... I bueno, pues juga el Rayo Ibense, i bueno, pues en primer lloc la Xeneta jugarà contra el d'NCB, el diumenge a les 5, el Rayo Ibense rebrà l'Olímpic de Xàtiva. A les 4 i mitja demà l'Olímpic de Xàtiva, que tantes voltes ha jugat l'Alcoyano, el mític Olímpic, no?
0: De la Murta, no? El camp,
4: exacte,
0: de la Murta,
4: exacte, pues ara està en primera
0: disculpa, sí? L'Ibense demà està en plenes festes de Morts i Cristians, pues, la localitat,
4: pues a les 4 i mitja
0: és el que... Es donarà temps a tot, anar als actes religiosos i a...
4: Igual algun vull canviar-ho i el rival ha dit que no, pues a lo millor l'Olímpic vol...
0: Avui estem, avui és l'entrada de Morros Cristians a la Vila Jugatera i demà continua la celebració.
4: Igual volen, bueno, des de Xàtiva les festes, no?
0: I brindar una victòria, no sé.
4: Per això, eh?
0: Bueno, contarem.
4: Després el Sueca jugarà contra el Muro, ahí en Sueca, i el Contestano rebrà el diumenge a les 5 a la Font d'en Carròs. Que també, bueno, ja és que la Xeneta està en tercera federació valenciana, el Rayo Ibense en primera en lliga comunitat i una categoria per baix estaria el Contestano i el Muro. La setmana que ve sí que comença el Serelles de futbol sala, uh-huh. el Jefaki, el Ibi futbol sala i també els altres equips de segona i tercera federació valenciana. Així que ja la setmana que ve la cartellera serà prou més extensa.
0: I que anirem escoltant cada dia les de dilluns i divendres, millor dit, a les 3 i 20 de la vesprada en Ser Deportivos, però així també en l'Oi Poro i Alcoi ens agrada com Passos d'Esport, perquè també compartirà amb els oients, perquè sí. ens sapien un poc més de com va aquest àmbit a les nostres comarques. Així que t'agraïm moltíssim, Ismael, que ens hagis acompanyat, desitjar les victòries per a tots aquests sí. equips de la nostra terreta, i escoltarem el carrusel demà i el dilluns també, com queden aquests resultats, en els matinals i en Ser Deportivos.
4: Molt bé, pues el Patriarca ja no té res perquè hasta el 31 d'octubre no comença, o sea, mm-hmm. això encara queda.
0: Gràcies, Ismael, adeu. Els contacontes continuen sonant als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoià i el Comtat, al igual que la banda sonora del cicle Somriu amb actuacions musicals i espectacles. Consulta les dates i els artistes de les dues propostes culturals al web lamancomunitat.org. Des de la butaca de Ràdio Alcoi, coneixem les estrenes de cinema amb Virgilio Colomina.
5: Bon dia, Virgilio, què tal, com estem?
6: Hola, Paco.
5: Com va tot? Bé?
6: Molt bé.
5: Hi ha una nova edició del cine amb Virgilio Colomina i en aquesta ocasió, Virgilio, es portes una convidada molt especial.
6: Sí, bueno, tenim Aitana, que no és la primera volta que ha vingut i que vos contarà pues, una estrena que, a més, du aparellada pues, una activitat, no?
5: Especial. Què tal, Aitana, com estàs?
7: Hola, molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me una altra vegada.
5: Molt bé, doncs és un plaer perquè era això, com diu Virgilio, una cosa molt especial i ara ens explicaràs aquesta presència, aquesta pel·lícula tan singular que tenim preparada.
7: Sí, clar que sí.
5: Abans d'això, el que anem a fer és parlar de les estrenes que estreneu esta mateixa vesprada, ens ajudes, vale? I d'esta forma anem a escoltar el fragment de la primera d'elles.
8: Seguro que habéis oído hablar de las hermanas Owen. Las de Massachusetts.
9: ¡Hola!
8: Las que, según los vecinos, son brujas.
5: Mare, la que según los vecinos son brujas. Mano, conteu-me.
6: Paco, estas son las que te agraden a tú.
5: Exacte, no fillera.
6: Ah, és que ell és, Paco és especialista en pel·lícules tipus Notting Hill, sí. Totes aquestes, Long Actuality, no? Yeah. I li agrada tant l'anglès com el, la variant anglesa com la nord-americana. Bueno, pràcticament Màgia 2, estàvem comentant fora de mi que Baitana i jo, que la primera ja es remunta fa 30 anys, jo crec que era de 1998 o abans d'entrar en la dècada dels 2000.
5: Val.
6: Tenim en compte que a més mantenim a les dos grans actrius, no? que suporten el pes de la pel·lícula, que són Sandra Bullock i Nicole Kidman. Tenen cada una, per mi són jovenetes, 62 i 59 anys respectivament.

0: pràcticament sense música, improvisant, i isquera lo que isquera. Okay. És a dir, el moviment Dogma va ser, ja el dic, que a finals dels anys 90, un moviment importantíssim, i n'hi ha una pel·lícula meravellosa de Thomas Wittenberg que es diu la Celebración. Uh-huh. De Lars von Trier no fa falta parlar, perquè cada volta va anar més pa cavall, més pa cavall, més pa cavall, hasta rear-se-la, no? Bueno, així l'argument, si no l'heu vist l'anterior, és idèntic. Les dos germanes Owens, que són evidentment Sandra Bullock i Nicole Kidman, pues tenen que lluitar contra la eterna maldició que pesa sobre aquesta família, no? La pel·lícula és molt nostàlgica, la pel·lícula és de les que jo pense que tindríem que passar un rato molt agradable bé en esta pel·lícula. Nos agraden o no nos agraden, com dius tu, este gènere que són?
1: Esto es pastelito.
0: Pastelitos. Pastelito. Nos agrada o no nos agrada. La primera va ser una pel·lícula molt interessant. Atenció al músic, a Rupert Gregson-Williams, a la banda sonora, que per acabar posarem una cançoneta, i esta és la pel·lícula, jo diria, forta de la setmana, no?
2: Efectivament, és la pel·lícula forta, però veurem com funciona, perquè és la segona part de... Estem parlant d'una segona part, aleshores esperem que funcioni bé durant la setmana.
0: Després estem parlant d'una segona part d'una pel·lícula de fa 30 anys, amb la qual vol dir que el públic actual no la coneixerà, però sí que n'hi haurà un públic que ara pot estar entre 40 i algo
1: 50.
0: I 80 i molts, que sí que tindrà,
2: que estigui interessada, clar.
0: Estaran interessats en veure a aquestes dos grans actrius, sí, més. Sí.
1: El cast, qui més? Ja? Tens més protagonistes? No, eren aquestes dos un poquet centrals. Vale. Molt bé, doncs anem a fer la siguient pel·lícula, vale? Anem a parlar d'ella, anem a escoltar-la.
3: Pues esta casa pilla junto a ese banco. El túnel ya está prácticamente hecho. Solo falta acabar unos metros, entrar en el banco, abrir la caja, coger el dinero.
4: Podría solucionarnos la vida.
5: ¡Hala!
4: Y pagarnos la hipoteca.
5: ¡Cariño! No nos dedicamos a atracar bancos. Somos una familia normal.
3: No hay familias normales, no me fastidies.
4: Estoy dentro.
1: Ya tenim así la peli española.
0: Sí, este año hi han hagut una infinitat de pel·lícules espanyoles, sí, enorme, sí. No? Perquè a més ara del cine després passen a les plataformes algunes i totes les setmanes hi han, no? L'altra setmana vaig recuperar-ne jo una que no havia vist en el cine, que em va agradar, però que es diu Los Justos, que sigui Carmen Machi,
2: sí.
0: Però aquesta a mi particularment em fa gràcia per a l'argument. Ara vos el conto.
2: Sí, té un argument molt divertit.
0: Així era com antes, el que m'interessava era ressaltar la figura de Susan Bier. Així, ressaltar, tenim que dir que és la clàssica pel·lícula on apareix Jordi Sánchez, apareix un actor
1: sempiter,
0: que és Leo Harlem, sí, que l'havíem vist en Los Benetton 2, que a mi em va parecer insufrible, Los Benetton 2, i apareix Raquel Guerrero i Ernesto Sevilla. Però la història està bé. N'hi ha una família que es diuen Los Ibáñez, en un clar exemple d'homenatge a les
1: Paco
0: Estebeos, no? Ibáñez era un dels grans creadors del clàssic tebeo espanyol, de personatges veritablement impressionants com Mortadelo i Filemón, sí, no? Sense anar més lluny. Bueno, en este cas, Eixos Ibáñez és una família, pues, tu te la pots imaginar, no és que estiga... És una família meravellosa, és dir, està al borde del caos absolutament en tot, econòmicament, socialment, inclús van a llevar-los la casa quan descobreixen a última hora un passadís que es connecta en el banc d'enfront. Intentaran atracar-lo i intentar eixir de la ruïna. Jo crec que l'argument, el punt de partida és excel·lent. A mi em recorda una pel·lícula anglesa en la que uns lladres roben un determinat banc, enterren el botí en un determinat solar i quan eixen de la presó diu: ara anem a per el botí i se'l repartim. Havien passat molts anys i resulta que el que havien robat estava enmig del pati de la comissaria de policia. El que tenien que robar a la pròpia comissaria de policia. Una pel·lícula molt healing, molt per a mi molt agradable. Dirigeix Maria Pulido, té 54 anys, ha nascut en Sevilla i si li busqueu la seva filmografia la trobareu en les sèries. en Acacias 38, me he apuntado yo así, porque yo series no en veig, ¿no? Bosé, no sé qué, Renacido, o, ¿sabes? Ahí está esta María Pulido,

0: que és una dona ja de en, més majoreta, no? Quan he buscat a Maria Pulido, resulta que n'he trobat dos. N'hi ha una directora d'art que li diuen Maria Pulido també, que està en Tadeo Jones.
1: Ah, mira, que curiós.
2: Que curiós, sí.
0: Esta, quina, qui vos la du? Esta,
1: Aitana, dis-mos
2: alguna cosa. La porta Sony.
0: Sony.
2: Sí.
0: Veus, esta pel·lícula, Sony és altra de les grans, no?
1: Que, majors.
0: Lo més gran que treballeu ara en cine, perquè jo el que estic veient, és les, lo que queda de les multinacionals seria Universal i Sony, pràcticament, no?
2: Sí, mira, pràcticament Màgia és de Warner.
0: Bueno, i Warner.
2: Bros,
0: no, Warner,
2: Disney
0: Warner es manté, es manté. Jo de Warner vos contaria detalls molt xulos de finals dels 90. Això és un parèntesis dels que solem obrir. Del final dels 90, quan el qui tenia Warner és el qui dominava el cine. El Warner ha estat en el coi sempre en mans del Goya, en companyia de Fox. El Goya va tancar, tenint Warner i Fox, i Warner anaven tots darrere d'ella. En aquella època era una distribuïdora poc exigent, és a dir, el servia estrenos amb molta rapidesa i no era de les que exigia, però ara, clar, ara la contractació és completament diferent.
1: Ha canviat. Què mos dius un poquet d'esta, Aitana, d'esta Plan Perfecto?
2: Pues mira, jo crec que aquesta funcionarà molt bé entre un públic aixina familiar,
1: claro.
2: Perquè és una pel·lícula per a tots els públics, igual que és Benetton també va funcionar bé, encara que la 2...
0: Està Leo Harlem.
2: Exacte.
1: Ell sempre tira.
2: És per a tota la família, també apareixen xiquets, aleshores jo crec que tindrà prou èxit, i és el que estàvem comentant, de destaca l'argument, la sinopsis que té, que és molt atractiva, molt divertida, i és el que es busca avui en dia en les comèdies.
1: Estupendo, estupendo.
0: És el que el diria jo, és dir, s'ha creat un gènere o un subgènere dins de la comèdia espanyola, que és obra de Santiago Segura en les de la Padre no hay más que uno,
2: sí,
0: tota aquesta sèrie.
2: Sí.
0: Tots han anat a buscar-la, Leo Harlem també va aparèixer com un personatge dins d'aquesta sèrie, i aquest subgènere és el que està algunes voltes de manera molt afortunada, a través de manera prou desafortunada, perquè vaig veure una que es deia Mamà és un desastre o algo per l'estil, que això em va aparèixer que era inaguantable del tot. Però, per exemple, les de Harlem, el Benetton primer està bé, el Benetton segon ja no, perquè era idèntica la primera, és dir, però
2: sí,
0: són
2: però
0: totes idèntiques entre si, la veritat, però a esta la diferència, un argument, ja el dic, que és molt veritat, i que és molt healing l'argument.
1: Atraco a les tres? Atraco a les tres?
0: Bueno, atraco a les tres són paraules molt majors dins del cine espanyol, no?
1: Sí,
0: és dir,
1: ja...
0: el personatge López Vázquez que digui gent com esta ja no existeix. Però això també pot ser un efecte nostàlgia, no? És dir, així no tots tenim la mateixa edat, no? És dir,
1: i ja... Anem a escoltar Virgilio Aitana, la tercera de les pel·lis, un fragment executiu.
3: La malda te va consumiendo poco a poco hasta que te mata.
4: A nosotros la casa nos protegerá, ¿verdad?
3: Y también la noche.
4: Porque de noche la maldad duerme.
1: Ai, que por, ai, que por, ai, que por. Mises de por em fan por.
0: Sí, el nido, no?
1: A veure, conta'm.
0: El nido, que a més, jo crec que tindrà certa unió en la pel·lícula que vas a comentar tu,
2: sí,
0: esta Aitana, després. El nido la dirigeix Hugo Stuben, és un pare, era un director dels multiclàssics, no? Hugo Stuben, este, el Hugo Stuben fill, el que té 48 anys, nascut en Madrid, i que és parella de Michelle Jenner, que és l'actriu, és la parella de Hugo Stuben. Apareix també Luisa Guevara, Pablo Derqui i Dylan Reed, és dir, que salvo Michelle Jenner no conec a ningú.
1: No,
0: però esta pel·lícula diuen que té una posta en escena, com diuen els francesos, una mise en escena, no? Té una posta en escena verdaderament deslumbrant. Possiblement diguen que és la pel·lícula espanyola millor. Quan diem bona posta en escena, diem a Sebastià del Coll, que ben feta està la pel·lícula, no? La pel·lícula està molt ben feta, és deslumbrant la seva posta en escena, coincidix quasi tot el món, i també té un tema molt xulo, però el recordarà la que ve, i el recordarà un clàssic immemorial com és El bosque de Shyamalan. En este cas, en El bosque, jo no sé si l'heu vist, tu has vist El bosque de Night Shyamalan? El bosque era una comunitat tan rural, la veurem després en Eixam, que està tancada, que no deixen eixir absolutament a ningú, I si a Malan té, no vos dic el giro de guió, perquè entonces algú pot veure aquesta pel·lícula i li l'estropegen completament, és com la del Sexto Sentido, que ni siquiera la nombrem perquè Paco enseguida vos diu que li passava a...
2: Bueno, però això està perdonat, sí.
0: Però això se la sabeu tots. Bueno, pues en El Nido el personatge de Michelle Jenner, que li diuen Marta, és mare i filla, mare d'un fill que té i filla d'una dona que té també, i és l'encarregada de protegir a les dues en una caseta que està enmig del bosc. Allí no vol que ningú interferisca hasta que apareix l'element estrany, no? Apareix l'element estrany que ho posarà tot pates amunt. Podia aparèixer aquest gènere que ara es diu l'Invasion Home, que tindríem com a exemple Los Extraños de René Harlin, però no va per ahí. Va molt més, és més interessant, no? Dir-te que és un homenatge que li fa Hugo Stuben a lo que es dia la Factory Fantasy. Factory Fantasy són 9 pel·lícules que es van fer a finals del segle XX, en 1990, les tenia totes, però vos en diré alguna: Dagon, La Secta del Mar, Roma Santa, La Caza de la Bèstia, La Monja, Darnes de Balagueró, i que van vindre a Espanya dos directors molt importants, que en aquella època eren de sèrie pràcticament A, ara transiten per la sèrie Z, com eren Brian Yuzna i Stuart Gordon. Estes són els tres estrenos. Jo crec que està bé.
1: Està francament bé. Aitana, què en dius d'esta de El Nido? Què pots dir?
2: El Nido, pues, jo crec que és una bona aposta en Michelle Jenner de protagonista. També variem un poquet i afegim una de terror, vale? Perquè ara...
0: Funcionen.
2: Ara, sí, funcionen bastant bé, menys esta que parlarem de Dulce Sabor a Muerte, que no...
0: No, bueno.
2: Sí, sí.
1: Se van a Virgilio.
2: I ha tingut prou èxit en festivals independents de cine més xicotets, aleshores, pues volem... També m'agrada donar-li oportunitat a pel·lícules més de Xina, bueno, que no tindrien cabuda en coses... Sí, coses més comercials, per dir-ho així.
0: De totes formes, ja el dic, el fantàstic és Factory, a diferència de l'altre fantaterror, que l'altre dia me'l comentaves, que és el del teu amic Paul Naschy, no? El fantàstic Factory va ser una gran aposta de la Filmax, de Julio Fernández, i dels directors americans, estos que t'ha dit. Lo que deia Aitana, esta de Dulce Sabor a Muerte, no l'han comentat, sí, perquè la setmana passada no van poder tindre programa, és dir, no va ser culpa nostra.
1: Va ser Pedro Sánchez.
0: Dulce Sabor a Muerte era una pel·lícula que dirigís un director, francament, molt donat a l'excés i al gamberrisme, com és Eli Roth. Va dirigir Hostel, que a més la va ambientar en aquests països que si tu veus una pel·lícula de Hostel ja no vas a visitar-los, sí. Tipo Eslovènia, sí. Tipo... Eslovènia no, Eslovènia és bonica.
1: Romania. Tipo,
0: sí, anem a dir de Txecoslovàquia més pecadins, no? Sí, sí. I bueno, i la història d'un... com diem en el coi, d'un xambitero maligne, jo crec que té possibilitats.
1: Xambitero maligne. Pues
0: el gore més salvatge que he vist jo en molts anys.
1: Per dir això, Virgilio, com serà?
0: Sí. Bueno, tampoc es van comentar Cronos, que és una pel·lícula que la gent que han parlat allí en el cine, a mi m'han parlat bé d'ella, que tracta de successos, no?, de
2: l'atemptat de 2017 en les Rambles de Barcelona, un poc de l'equip policial i tota l'operació policial per
1: la investigació
0: que estava Enric Auquer, el del Maestro que prometió el mar. Aquestes dos, la que ja no podeu veure, jo ho lamento molt, però Aitana no es la lleva.
2: Lo sé, però no ha funcionat gens bé.
1: Com eres?
0: Ja m'ho van dir, quan vaig anar ja m'ho van dir, diu, estarà soles, i jo dic, però per què m'ho dius, esta balma? I per què m'ho dius? Jo dic, jo puc estar soles en el cinema, a més tinc una mania. Jo mire sempre a la pantalla, luego, si sento un ruido raro per darrere i ve el xambitero, em mata directament sense que jo em doni compte.
1: Ho té fàcil. Molt bé, pues, precisament la pel·li que anem a parlar d'ella és molt especial i ara ens parlarà. Anem a escoltar primer el fragment i ara ens diu Aitana per què.
0: I quan us contes lo d'avui,
2: Clavis y a sus alas.
5: Així que ho compartiu tot?
6: Compartim el treball i els seus fruits. Som una comunitat autogestionada. No volem que enreden en les nostres vides.
5: I què va fer que vinguereu així? De què fugíeu?
6: La pregunta és què buscàveu. Jo crec que això no ho hem trobat.
1: Bona pinta té, bona pinta té.
2: Sí, sí, té molt bona pinta.
1: Contamos
2: sí.
1: Un poquillo...
0: Pues, coméntanos tu, Aitana, la película es diu Eixam, El Enjambre.
2: Enjambre, sí.
0: És una pel·lícula que està, la còpia que tenim està en valencià, no?
2: Sí, estic passant la còpia en versió original, sí. Subtitulada al castellà.
1: Vale.
2: Vale. Sí. I no res, conta la història de Lluc, que ho ha perdut tot, i com a última esperança, pues, la Cristina Fernández, que fa el paper d'Alba, li proposa pues, unir-se a aquesta comunitat, com sentíem en el tràiler, on són autogestionats, són bueno, com una família, podríem dir.
1: No necessiten res de l'exterior.
2: Clar, vale. I com ho ha perdut tot, pues, decideix donar una oportunitat i entrar ahí. Però vale. Quan entra, pues, descobrís que no tot era com
1: tan
2: ho havien
1: bonico, tan
2: pintat.
1: Bonico.
2: Vale.
0: És, i el dic, el punt de partida seria el bosque de Xiamalan, en la que la comunitat estaria inspirada també en les comunitats estes americanes, no? Mm-hmm. Que són totalment tancades en si mateix. Però dins de, les, de, la, de lo férreo, de lo fortes que són les regles, algo n'hi ha darrere. Mirant esta pel·lícula Eixam, jo vaig intentar buscar una pel·lícula que anava darrere d'ella, de Paolo Tiepoli, que perquè ara s'estrenarà una en el Festival de Venècia, que es diu, en espanyol és horrible, La sonrisa del mal, però en l'original és molt més bonico, perquè és El pueblo de la sonrisa. Mm-hmm. És un poble on tots són feliços, però feliços a costa de què i com. És dir, és un poquet el mateix punt de partida que Eixam. La crítica és excel·lent, eh? Si tu...
2: sí.
1: Però, Aitana, què és el que passa? Què és el que tenim especial? Què
2: Val,
1: tenim
2: mira.
1: Així? Contam.
2: Esta vesprada vindrà el director Òscar Bernàsser a fer una xicoteta presentació i després hi haurà un col·loqui. Serà tot a les 6:30, començarem i no res, vos esperem. És el que estava comentant ara Virgilio, que ha tingut molt bona crítica, tots els preestrenos, fins i tot en Madrid va fer sold out en tots els llocs. És una pel·lícula valenciana, autòctona, participa a punt en la producció. Aleshores, pues, no sé... creiem que des de Cinevic està bé apostar per aquest tipus de productes i si podem portar a la gent de l'equip, pues encara
1: increïble,
2: millor.
1: Parlamos un poc d'Òscar Bernàsser, sabem?
0: A part d'Òscar Bernàsser, bé?
2: Pues mira, anava a vindre Cristina Fernández, que era l'actriu protagonista, però m'han comunicat des de la productora que ha tingut un problema.
0: Però vindrà,
2: no
0: el director.
2: Vindre, però vindrà el director, sí, així que bueno, podré fer totes les preguntes. Que
0: animem a la gent que vagi, perquè si el director fora del COI, estem segur que s'hi caniria.
2: Ja.
0: Eixa és la porta que a mi em fa, no?
1: Però ell és d'on és? De Benidorm, no? D'on és el xic?
0: Oscar,
1: no, Oscar Bernàsser, d'on és? D'on és? On és el director?
0: El director Oscar Bernàsser és nascut a Palma.
1: Ah, vale.
0: A Palma de Mallorca, perquè la pel·lícula on s'ha donat a conèixer és en l'Atlàntida Film Festival.
1: Vale. Jo creia que era d'ací, era de la comunitat.
0: No, per això jo dia que animem a la gent a anar i no us deixem el director allí de dir... m'imagino que sí que aniran.
1: L'apellido ese Bernàsser és molt alcoyà, eh?
0: Home, ja Paco i jo coneixíem molt a Paco, desgraciada o malauradament ja no està entre nosaltres, no? Un gran escritor, un tipus d'una cultura impressionant.
1: I bueno, pues, el nebot Jordi Bernàsser.
0: Òscar Bernàsser té 48 anys i només ha dirigit que dins del món del llarg esta pel·lícula.
2: Sí.
0: Ell ha fet un parell de documentals, uno que a mi em fascina, que és l'Stambrook, que és l'odissea del barco traure a republicans de la comunitat. I l'últim barco que va eixir del port d'Alacant rumbo al port d'Orà, en Argel. I bueno, és un director que ja el dic, al igual que el Nido, també destaca per la posta en escena.
1: Pues el Nido.
0: Entonces, Òscar, ja has parlat ja en ell? Encara no.
2: No he parlat en ell. No.
0: Ja, esta vespre tindràs que...
2: Sí, esta vesprada.
1: Per lo vist està vinculat a la zona, perquè l'altre també, Bikini, una història real, Stambrook, sí, eixes són les
0: referències. Sí, no, sí. És més un home documentalista i de curtmetratges.
1: Genial.
0: Sí.
1: Molt Molt bé, doncs ens queden encara 3-4 minutets. El que anem a fer és...
0: Jo vull fer una pregunta, Aitana, que m'ho té que... Perquè... Quina Patú és la pel·lícula que ha anat aquest estiu en el coll?
1: La que millor ha anat.
0: I si ha anat bé l'estiu?
2: Mira, l'estiu ha anat molt bé. O sea, en l'any 2026, perquè vaig veure l'altre dia la informació, els números del cine a nivell mundial estan pujant i estan apropant-se ja a lo que era prepandèmia. Per lo tant, en l'any hem tingut ja pràcticament el doble d'espectadors que per mesos més o menys que l'any passat. O sea,
1: que bé.
2: Hem superat ja també el total d'espectadors respecte a 2025 i estem a setembre. Aleshores, l'estiu sí, anà molt bé. I la pel·lícula que destacaria és L'Odissea de Christopher Nolan.
0: L'Odissea, que si vols un dia tindràs que invitar amics teus i amics meus i invitem a Aitana també i fem un debat. Jo tinc moltes pegues en L'Odissea, moltes.
1: Sí, que a Virgilio li agrada fer. I també molts dies que en general, a veure, compta-nos alguna pel·li
2: sí.
1: més.
2: Mira, per exemple, Spider-Man Brand New Day ha funcionat molt bé.
1: També.
2: Diria que és la segona per baix de l'Odissea.
0: Avisa'm quan la lleves que encara no la puc veure.
2: encara tardaré.
1: Sí.
2: I després sempre funcionen bé les estrenes de xiquets. Claro. Si un públic més infantil, animació. Bueno, més infantil no, perquè animació és per a tots els públics, però és Minions, va funcionar molt bé, Baiana... encara que fora Life Action, Toy Story i l'última que hem tingut Tadeo Jones 4 ja
1: també
2: està funcionant prou bé
0: i crec que n'hi ha una pel·lícula fenomen no, en tota Espanya, no sé si en el coll que és Obsession una pel·lícula que ha sigut la sorpresa dins de lo que seria el cine de terror no?
2: Mira, doncs vaig a destacar-te Obsession i vaig a destacar-te Backrooms que va
1: també,
2: ser, es va estrenar un poquet antes que Obsession, però també ha anat molt bé, o sea, s'està notant que també s'estan fent productes encara que no tinguin darrere una productora gegant o molt de pressupost que realment el públic sí que vol veure i sí que ve a les sales de cine i plena a les sales de cine, perquè quan vam estrenar Backrooms, jo no esperava aquesta quantitat de gent i de, sobretot de gent jove venint a veure aquesta pel·lícula que vam fer pleno de sales dient que ja no podien, que teníem tot venut.
0: I aquesta història sí, sí que no es convé recordar perquè a lo millor n'hi ha gent que encara no ho té que sí que es feu heu recuperat ja per el cine per a la gent jubilada, no?
2: Sí, ja tenim lo del cine sènior que són els dimarts, qualsevol sessió des dimarts a 2 euros per a la gent major de 65 anys.
1: Ostres, 2 euros, això t'ha regalat.
0: Jo crec que veure una pel·lícula per 2 euros és algo que està totalment és algo molt assequible, no?
1: Totalment, absolutament. Molt bé, doncs els últims 2 minutets que ens queden, anem a escoltar la cançó que havíem comentat que buscaríem que seria de Pràcticament Cine. Ah, i Pràcticament Màgia. Pràcticament Cine és el que estem ara. Vaig a veure, espera, que no em deixa ara. Vaig a veure si Andrew Wang està provant.
2: Pues res, recordar-vos que esta vesprada tenim el col·loqui amb Òscar Bernasser. A les 6:30.
1: 6:30, eh?
2: Vale.
1: Estarà en la peli i després, o sea, la veiem la peli i després...
0: Li podeu fer alguna pregunteta a Òscar.
2: Claro, totes les que... les que oigau.
1: A veure, doncs no mos deixa, eh? Estic així... Este és molt amic teu, no? Spotify t'agrada tu molt, eh?
0: No, això són del Barcelona, ja, per favor. No em punxes que...
1: S'està ahí pegant-li voltes, ara, a veure, ara ho aconseguim.

0: Una de les cançons de la banda sonora de Pràcticament Màgia 2. Tal Winnig, no sé qui és, Winnig. Bueno, pues això, això és un poquet la pel·li que comentàvem al principi i amb la mateixa pel·li acabem. Moltíssimes gràcies, Tana, per tindre't així. Ha sigut un plaer, com sempre, que hagis vingut i sobretot això, per contar-nos coses innovadores que no és habitual tindre el director d'una pel·li que vas a veure tindre-lo davant i poder preguntar-li tot el que vulguis.
1: No, res, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me, com sempre.
0: Molt bé.
2: Bueno,
0: Quilio, com us dius?
2: Pues, gràcies, Aitana, per haver vingut i saps que quan hi hagi alguna coseta jo el quidi. Per cert, tenim pendent lo de Tirso, que té que vindre.
0: També, Tirso Calero, que ha fet ahir un
2: llibre. Tu no coneixes a Tirso.
1: Pues no.
2: Ja li presentarem a Aitana.
0: Que... Portem els dos. Portarem a Tirso i a Aitana el mateix.
2: Sí, ja te'l presentarem.
0: D'acord, un plaer. Gràcies.
2: Adéu.
1: Adéu.